0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards que poden superar els 30 minuts per avaria d'un comboi a l'entrada de l'estació de Girona. Se circula per via única entre Girona i Flaçà. A les carreteres, de moment, sense complicacions.
0: Interrompudes les feines de rescat al Nepal i al Tibet per la riuada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la lleda del riu. El balanç de la tragèdia supera ja els 470 morts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu, després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i de menjar per part de la Creu Roja. El govern espanyol reitera les crides a la calma i avui Pedro Sánchez encapçala una reunió del comitè de crisi on aplegarà fins a una desena de ministres. En paral·lel, compareixerà al Congrés Fernando Grande Marlaska després del xoc de versions amb el ministre Robles sobre la informació que tenia el CNI en relació amb l'entrada massiva de la fa un mes. Ha mort als 89 anys el rei Harald de Noruega després de dies hospitalitzat i d'anys d'un delicat estat de salut. Era el cap d'estat en actiu més longeu a Europa i sempre havia negat a abdicar. Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon. Avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units a Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà. Lluny de l'objectiu inicial, l'ofensiva sembla que ha reforçat el règim dels ayatolàs i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz, amb efectes com l'encariment del preu del gas i del petroli. L'aeroport d'Andorra, la seu d'Urgell, incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant una nova adjudicació de rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà les connexions amb Madrid i amb Palma. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari a la capital de la Segarra i també per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella el 1714, ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
2: Esports.
3: El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick ja saben quins rivals tindran a la fase de la Lliga de Campions. S'enfrontaran al Manchester City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaijan. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem variant Zaragoza cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Real Societat.
0: I pel que fa al temps, torna l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada.
4: 3CAT Info.
5: Ràdio Pumat. Badalona.

Quiero recordarte en este momento a todos los amigos de Badalona y también de fuera de Badalona, por si os pudiera interesar esta información. ¿Dónde lo tengo? Sí, aquí. El Ayuntamiento de Badalona suma aquest día 2 dimecres, día de Ceuta, a la concentració en suport a la ciutat de Ceuta. Convocada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que tindrà lloc de manera simultània a totes les ciutats. Recordeu, concentració al Ajuntament de Badalona aquest dimecres, dia 2, a les 8, a la plaça de la Vila. Concentració el dia de Ceuta a l'Ajuntament de Badalona, a la plaça de la Vila, aquest dimecres, dia 2, a les 8. Aquesta concentració és el motiu és amb solidaritat amb els ciutadans de la ciutat de Ceuta. Y seguimos con más cuestiones aquí en la radio y con más peticiones que nos hacéis llegar al WhatsApp de la radio. ¿Preparados para oír más canciones?

0: En punt les 10 del matí. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte al mes de juliol. Interrompudes les feines de rescat del Nepal i el Tibet per l'arribada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera els 470 morts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. Aquesta nit els bombers han pogut frenar les flames de l'incendi que crema des d'ahir a Albufera, a tocar de València. El foc s'ha pogut perimetrar i ara cal reforçar les feines d'extinció amb els mitjans aeris, aprofitant que al matí no hi ha previsió de vent. En plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump firma un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario per anomenar-lo Llac Amèrica. El president nord-americà també ha ironitzat amb la possibilitat de rebatejar els oceans Atlàntic i Pacífic. Avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental La supervivent, l'11S va ser només al principi, compta amb la participació de 3CAT. I el festival Terrer Priorat arriba a la desena edició i amplia els concerts i les activitats programades al certamen, que inclou fins al desembre recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca. Comença avui a Pradell de la Teixeta i demà a Cornudella de Montsant. Actuaran Arturo Gaia i el grup Remei de Calafresca.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals podran o s'enfrontaran a la fase Lliga de la Champions. S'enfrontaran en aquest cas al City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como, al Camp Nou, i com a visitants jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich, fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: I al temps encara hi haurà alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada vegada s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època de l'any.
1: 3CAT Info.

0: Y tenemos llamada. Buen día, buenos días.
1: Hola, buen día, Jaume.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estén?
1: Bé,
0: sí?
1: Bé, aquí fent una mica de feina que es trobo que avui no fa tanta calor.
0: Que tenim que fer feina.
1: Sí, cosetes a la casa.
0: Sí, normal, normal. I amb qui parlo? Qui ets?
1: Paquita.
0: Paquita, des d'on truques?
1: De Pomar.
0: Des de Pomar. Sí, a més, fa una miqueta de fresqueta, han baixat les temperatures i també fa una mica d'aire.
1: Això mateix, és aquest ventet
0: que
1: et fa que estiguis com més còmode i mira, m'ha agafat ganes de fer coses que amb aquestes calors no tinc i avui pues, estic aprofitant.
0: Molt bé, avui no és dia d'anar a la perruqueria?
1: No, jo saps què passa, tinc el cabell molt curt. A més, és que fa molts anys, només me'l tallo i vaig a la meva manera.
0: Molt. No, dic això de la perruqueria perquè com fa vent, com anar a la perruqueria a pentinar-te i sortir, i amb aquest vent, el pentinat se va...
1: Sí, que diu, se están peinando las brujas, quan fa aquest vent, ho diuen.
0: Correcte.
1: Doncs, sí.
0: I truques, Paquita, perquè vols escoltar quina cançó? Què t'agradaria sentir aquí a la ràdio?
1: M'agradaria avui el Charles Aznavour, a Venècia Cintí.
0: Ah, molt bé, doncs la posem ara mateix. Has estat tu alguna vegada a Venècia?
1: No. He estat a Itàlia, vam fer un creuer, als 25 anys de casat, i bueno, vam estar a diversos puestos, i després un altre any, on jo treballava últimament, que cuidava una senyora, em va dir que si volia acompanyar-la, que m'ho pagava el viatge, i vaig tornar a Roma, i bueno, vam anar a Pompeia, i bueno, diversos puestos també.
0: Que bé, que bé.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs posem la cançó. Li vols dedicar algú la cançó per tu o per tota l'audiència?
1: Bueno, per tota l'audiència, sí.
0: Perfecte.
1: Perquè ara en concret no sabria dir-te.
0: Cap problema. Doncs Paquita, per tu, per tota l'audiència, que tinguis un bon dia, molts petons i cuida't molt.
1: Moltes gràcies i que et desitjo que continuïs treballant en un altre lloc, perquè sé que ara ja torna la Maria, no?
0: Sí.
1: Però, bueno, et desitjo tot el millor possible.
0: Molt bé.
1: I que m'ha agradat molt com m'has portat aquest mes al programa. Molt bé.
0: Gràcies, ets molt amable, Paquita. Cuida't molt i molt amable. Gràcies.
1: Val, bon dia.
0: Bon dia i fins la propera. Adéu, adéu.
2: Radio Pumat, Badalona. ¿Plagas en casa o en tu negocio? En Quitaplagas Barcelona contamos con certificado y un enfoque integral para acabar con el problema desde el origen. Detectamos, eliminamos y prevenimos futuras apariciones de plagas como cucarachas, termitas, ratas o chinches, garantizando resultados eficaces tanto en viviendas como en negocios. Trabajamos con rapidez, profesionalidad y tratamientos seguros para que recuperes la tranquilidad cuanto antes. Di adiós al estrés, di adiós a las plagas. Quitaplagas lo hace fácil. Llámanos al 671-096-642 o entra en quitaplagas.es.

Com li deia la Paquita, avui no és dia d'anar a la perruqueria perquè fa vent. Tenim ara mateix aquí a Pomar una temperatura de 20... a veure, quina temperatura tenim? 26 graus aquí a Badalona. També tenen a Barcelona la mateixa temperatura, 26 graus. A Lleida fa una mica més de fred, 23 graus. A Tarragona, 26 graus. Girona, 25. Manresa, 24. Sabadell, 25. I Calafell també tenen ara mateix 25 graus de temperatura. I acaba de trucar des de molt a prop, des d'aquí, des de Pomar, la Paquita, perquè volia sentir aquesta cançó del Charles Aznavour. Ha estat a Itàlia, a Roma, però no coneix Venècia. Venècia sin ti, Charles Aznavour. Per tu, aquesta cançó, i que vagi molt bé la vida.

0: Bon dia, són les 11. El Nepal reprèn la recerca de víctimes per la riuada de dimecres. Les havia aturat pel perill que rebenti un segon llac i torni a provocar una tragèdia. A la zona xinesa es mantenen aturades les feines mentre Xi Jinping organitza l'emergència. El balanç global s'acosta ja als 500 morts. El govern espanyol fa una crida a la no violència a Ceuta i ha frenat les incitacions a l'odi contra els migrants. Tot plegat després que un grup de veïns cremés ahir part del campament dels migrants a la platja i impedís el repartiment de menjar que feia la Creu Roja. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat, respecte a fa un any. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC Avançat, publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte al juliol. 22 detencions en un nou dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'operació s'ha fet bàsicament en estacions de tren i autobús i als municipis costaners. El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents dels Mossos que els va prometre i que encara no han arribat. Argumenten que són essencials per a molts pobles petits que no disposen de policia local i que per actes com les festes majors han d'acabar contractant seguretat privada. La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona 40.600 ulleres de sol de marques conegudes, falsificades i valorades en prop d'1,5 milions d'euros. El jutge investiga per un delicte contra la propietat intel·lectual la propietària del local on anaven els Top Manta a proveir-se d'aquestes ulleres. I avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental, que es titula La supervivent 11S va ser només al principi, compta amb la participació de 3CAT i també es podrà veure més endavant al programa Sense Ficció.
1: Esports. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals tindran a la fase Lliga de la Champions. S'enfrontaran a casa el City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, i a fora jugaran al camp del Paris Saint-Germain, de l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol fa oficial l'arribada a l'extrem Bayern en Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada, amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: Encara hi ha alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada cop s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època.
2: 3CAT Info.
3: Ràdio Pomat, Badalona.
4: Hola, hola, què tal? Saludos desde la sintonía de Radio Pomar 101.2, radiopomar.es, cuando son las 11:04 minutos. Sigo acompañándote y poniendo canciones que sé que te gustan. Y si hay algo que podemos hacer, nos llamas o nos pides una canción a través de un mensaje. Tengo por aquí un mensaje al 630-72-76-70. Dice, buenos días. Dice, un mes de agosto muy bueno contigo en Radio Pomar. Hoy te pido de María Ortiz, Aleluya del Silencio, a la espera de saber tu nuevo horario. Un abrazo. Bueno, un saludo, gracias. Y aquí tienes a María Ortiz, que ganó el Festival de la OTI hace mucho tiempo con aquel Canta Cigarra. Hoy nos pide esta bonita canción, Aleluya del Silencio. Así comenzamos esta nueva hora.

0: Ampules, 12 del migdia. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% segons l'IPC avançat. Des de l'Organització de Consumidors, Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primera vegada en els últims 4 anys. Es reprenen les tasques de recerca de víctimes per l'arribada de dimecres al Nepal i al Tibet. S'havien aturat pel perill que rebenti un segon llac i torni a provocar una tragèdia. El president xinès Xi Jinping participa en una reunió per organitzar l'emergència. El balanç global s'acosta a les 500 víctimes mortals. El ministre de l'Interior intenta tancar la polèmica en defensa sobre el paper del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Detalla al Congrés que no van fallar els serveis d'intel·ligència ni el control de les fronteres amb la informació que tenien, però que no es podia preveure la magnitud de l'entrada massiva de migrants. El president Salvador Illa afirma que calen fronteres segures, però també capacitat d'acollida. Abans de la trobada amb els membres del govern per engegar el curs polític, el govern i les quatre diputacions han firmat un protocol per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. L'incendi de l'Albufera a Toca de València no ha crescut durant la nit gràcies a la feina feta pels bombers. Una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció per poder controlar les flames. Un incendi que estem que pugui haver estat provocat. La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona 40.600 ulleres de sol de marques conegudes, falsificades i valorades en prop d'un milió i mig d'euros. El jutge investiga per un delicte contra la propietat intel·lectual la propietària del local on anaven els Top Manta a proveir-se d'aquestes ulleres. I avui arrenca la 49a edició de la que l'Aquelarre de Cervera ha marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella al 1714 i ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bon dia.
2: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. L'equip blaurana s'enfrontarà a la Champions, al Manchester City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como al Camp Nou i jugarà als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan. L'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús podria ja debutar demà al camp de la Real Societat.
0: I el temps, tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serè en bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i a l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i amb menys xafegó.
3: Trescat Info.

0: Escoltem, aquest missatge és una miqueta llarg, és de l'amic Enric. Hola, bon dia, amic, o bona tarda.
1: Hola, bon dia, amic Jaime, bon dia, amic, bueno, bon dia, família del Rei de Pomar.
0: Hola.
1: Bueno, soc aquí de Mataró, escoltant-vos una miqueta, bueno, una mica enfeinat per fer bons tràmits i res. Bueno, mira, avui, si et dona temps, et volia demanar una cançó, bueno, que per mi és especial i en veritat tindria que ser especial per tothom. Bé, m'explico. Mira, reflexionant amb tot el que està passant arreu del món, de desgràcies i malalties i, bueno, terratrèmols, pandèmies, migracions, etc. Bueno, el cas és que a vegades jo penso que moltes vegades ens enfrancem una mica amb el nostre món, però també ens oblidem de les petites coses que veritablement són coses importants i a vegades no li donem importància. Mira, la cançó que et demano es diu, bueno, és d'un cantant molt estimat de Badalona i que jo també és un dels meus favorits, que es diu Manu Guix, que segurament el millor està escoltant, i una abraçada per ell, que és un home fantàstic, és un home bueno, un cantant com la copa d'un pino. Bueno, la cançó es diu Amor Particular.

0: En punt, la una del migdia. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% segons l'IPC avançat. Des de l'organització de consumidors Facua s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primer cop els últims 4 anys. Avui fa justament 6 mesos de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà, lluny de l'objectiu inicial. L'ofensiva sembla que ha reforçat el règim dels ayatolàs i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz, amb efectes, com escoltàvem, l'encariment del preu del gas i del petroli. El ministre de l'Interior intenta tancar la polèmica amb defensa sobre el paper del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Detalla al Congrés que no van fallar els serveis d'intel·ligència ni el control de les fronteres amb la informació que tenien, però que no es podia preveure la magnitud de l'entrada massiva de migrants. Les ONGs que treballen a peu de carrer a Ceuta reclamen més mitjans i més coordinació de governs i institucions i alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. També els preocupa la salut mental dels infants i dels adolescents. Puja gairebé 550 el nombre de morts per la riuada sobtada de fa 2 dies al nord del Nepal i del Tibet. Els dos països han reprès les feines de rescat que aquest matí s'han suspès una estona pel perill de desbordament d'un segon llac format fa poc. La Creu Roja xifra 93.000 els damnificats. El president Salvador Illa reivindica ordre i valors davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida de migrants. Illa ho ha dit després d'afirmar amb les 4 diputacions un protocol pioner per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i també per la figura del rei Felip V. El monarca que governava Castella al 1714 ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
1: Esports.
2: En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racinguels i l'Alavés Vila-Real després que el Barça se situés ahir líder de la Lliga en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada en el dia del debut de Rodri. Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputa a partir de les 3 de la tarda. I avui, 7a etapa de la Vuelta de 150 km amb 2 ports de tercera categoria, 2 de segona i 1 de primera situat a la mateixa arribada.
0: Tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serè en bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i menys fogor. 3CAT Info.

0: Πούμε, Badalona.
1: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.

0: Plagues en casa.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps. 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.